0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals.
2: Que Catalunya és el millor plató, tots ho sabem, que ha estat i és considerat un escenari privilegiat amb localitzacions úniques, és evident, i que aquest 2026 continua sent un territori cinematogràfic de referència per a molts directors nacionals i internacionals, ho diuen les dades.
1: El papa atrau multituds. Lleó XIV llença un missatge contra la hipocresia en la seva homilia del Corpus a Madrid.
3: Saps que el dissabte vaig fer un viatge en el temps, jo també?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: I on et va portar?
3: Amb el DeLorean, a més a més.
2: On et va portar, a veure?
3: El 1955 vaig veure la pel·li, la primera.
2: Ah, sí?
3: Sí. La vaig veure allà, a Amazon Prime, i mira, vas mirar, mira, anem a fer DeLorean avui.
2: Divertida,
3: també.
2: Divertida, oi?
0: Sí. Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Quan ha de durar l'amor, qui té la resposta que sembla

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals.
2: Que Catalunya és el millor plató, tots ho sabem, que ha estat i és considerat un escenari privilegiat amb localitzacions úniques, és evident, i que aquest 2026 continua sent un territori cinematogràfic de referència per a molts directors nacionals i internacionals, ho diuen les dades.
1: El papa atrau multituds. Lleó XIV llença un missatge contra la hipocresia en la seva homilia del Corpus a Madrid. Saps que el dissabte vaig fer un viatge en el temps, jo també?
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: I on et va portar?
1: Amb el DeLorean, a més a més.
2: On et va portar, a veure?
1: El 1955 vaig veure la pel·li, la primera.
2: Ah, sí?
1: Sí. La vaig veure allà, a Amazon Prime, i mira, no vam fer DeLorean avui.
2: Divertida,
1: també.
2: Divertida, oi? Sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
1: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals.
4: Que Catalunya és el millor plató, tots ho sabem, que ha estat i és considerat un escenari privilegiat amb localitzacions úniques, és evident, i que aquest 2026 continua sent un territori cinematogràfic de referència per a molts directors nacionals i internacionals, ho diuen les dades.
3: El papa atrau multituds. Lleó XIV llença un missatge contra la hipocresia en la seva homilia del Corpus a Madrid. Saps que el dissabte vaig fer un viatge en el temps, jo també?
4: Ah, sí?
3: Sí.
4: I on et va portar?
3: Amb el DeLorean, a més a més.
4: On et va portar, a veure?
3: El 1955 vaig veure la pel·li, la primera.
4: Ah, sí?
3: Sí. La vaig veure allà, a Amazon Prime, i mira, mira, anem a fer DeLorean avui.
4: Divertida,
3: també.
4: Divertida, oi? Sí.
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: y Pomodoro.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
6: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
7: Matí 360.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals.
9: Que Catalunya és el millor plató, tots ho sabem, que ha estat i és considerat un escenari privilegiat amb localitzacions úniques, és evident, i que aquest 2026 continua sent un territori cinematogràfic de referència per a molts directors nacionals i internacionals, ho diuen les dades.
8: El papa atrau multituds. Lleó XIV llença un missatge contra la hipocresia en la seva homilia del Corpus a Madrid.
10: Saps que el dissabte vaig fer un viatge en el temps, jo també?
9: Ah, sí?
10: Sí.
9: I on et va portar?
10: Amb el DeLorean, a més a més.
9: On et va portar, a veure?
10: El 1955 vaig veure la peli, la primera.
9: Ah, sí?
10: Sí, sí, sí. La vaig veure allà, a Amazon Prime, i mira, vaig mirar. Mira, no vam fer DeLorean avui.
9: Divertida,
10: també.
9: Divertida,
7: oi? Sí. Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Go!

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
5: Bon dia, som dimarts 9 de juny del 26.

0: És la nova proposta dels One Republic, Need Your Love. L'hem conegut aquest mateix mes d'abril d'aquest 2026. 8 del matí, 4 minuts. Molt bon dia.
1: Matí 360.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes al Matí 360 de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 de l'FM. D'aquest dimarts 9 de juny comencem el dia, com sempre, amb bona música, amb l'actualitat de la Selva i el Maresme, que tot seguit us expliquem, i també tenim doncs, les seccions habituals de cada dia, com són el repàs a l'agenda d'activitats, també un repàs a la situació de la mobilitat al territori. Mobilitat avui especialment complicada a la ciutat de Barcelona per l'arribada del Papa de Roma, i també per altres qüestions, com per exemple una nova vaga de docents prevista també per avui a tot Catalunya. Tindrem també, com cada dia més o menys cap a la meitat d'aquesta primera hora, un repàs a les portades dels diaris, dels principals rotatius del país. I a la segona hora, avui dimarts, com cada dimarts, toca secció sobre habitatge amb Serres Immobiliàries de Santa Susana. Serà cap a un quart de 10 del matí aproximadament. I acabarem el programa, com sempre, amb el repàs a les efemèrides musicals amb el nostre viatge en el temps en el DeLorean, amb la Montse Rico, això cap al final de la segona hora. Tot plegat amb la millor música del món. Al 100.3 i 96.2 de la FM de Ràdio Marina, també a marina360.cat. Salutacions, som la Isabel González, de vacances aquesta setmana, per cert, en Daniel Mateu, la Montse Rico i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Comencem, doncs, va, les notícies. I comencem explicant-vos amb una notícia que vam conèixer ahir a darrera hora del dia, de la jornada. La policia local de Blanes ha rescatat una dona francesa presumptament segrestada i agredida per l'exparella. L'operatiu policial ha començat la matinada de dilluns i ha culminat amb la detenció d'un home, també de nacionalitat francesa, acusat de lesions, maltractaments en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Diumenge a la nit, el cos municipal va rebre l'avís que un home colpejava un vehicle amb una dona a dins en una benzinera del centre del municipi. Diferents patrulles s'hi van adreçar i en veure-les l'home va fugir corrent, però va ser interceptat poc després. Un cop identificats, els agents van comprovar que a la noia li constava una requisitoria Schengen a França com a persona desapareguda. Més successos. El copilot d'un turisme ha mort aquest dilluns al migdia en un accident de trànsit que ha tingut lloc a la carretera C63 al seu pas pel terme municipal de Lloret de Mar. L'accident ha passat al quilòmetre 3,2 d'aquesta via i els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a la 1:10 del migdia. Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s'investiguen, un turisme i un tot terreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort. Es tracta d'un noi de 20 anys, veí de Santa Coloma de Gramenet. El conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i ha estat evacuat amb helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'altra banda, el conductor i únic ocupant del vehicle tot terreny ha resultat il·lès. Arran del sinistre, s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat que han realitzat tasques d'excarceració i 2 unitats i helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. 8:07 minuts al matí. Tenim altres qüestions per explicar-vos avui dimarts. La Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt el 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic porta el nom de PEREMCAT i se centra en 4 ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. La inversió és de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips del Centre d'Estudis Avançats de Blanes que fan diagnosi a Calabona de Tossa i altres punts del litoral de la Costa Brava. Martur és tècnica de camp del Centre d'Estudis Avançats de Blanes.
1: A partir de la informació que rebem, proposem si és més factible conservació i això ho hem de fer sabent quins són els impactes que hi ha a la zona. Si es poden reduir, perquè al final la conservació sempre és molt més eficient que qualsevol altra mesura. Si podem reduir l'impacte o eliminar-lo del tot, això ens assegurarem que la població sí que es pugui recuperar i ho farà a una escala molt major i molt més eficient que si ho féssim una mesura de restauració puntual.
0: 8 del matí, 8 minuts, canviem de qüestió. La Selva tornarà a ser aquest estiu l'única comarca litoral de Catalunya sense cap platja habilitada per a gossos durant la temporada alta de bany. En canvi, el Maresme consolida la seva oferta amb 13 espais repartits en 13 municipis costaners. En el cas de Blanes, l'Ajuntament va impulsar aquest hivern una prova pilot amb un espai habilitat de 5.500 metres quadrats a la platja del centre, però la iniciativa es mantindrà durant la temporada alta, no es mantindrà durant la temporada alta, volem dir, i es preveu recuperar-la de nou a la tardor. La situació contrasta amb la del Maresme, que es manté com una de les comarques amb més oferta per als propietaris de mascotes. Municipis com Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Mataró, Arenys de Mar, Vilassar de Mar o el Masnou disposaran d'espais habilitats per al bany amb gossos. I fem un cop d'ull, tot seguit, a la informació d'àmbit general.

Més de 45.000 estudiants comencen aquest dimarts les proves d'accés a la universitat, la selectivitat, en un dels 223 tribunals repartits arreu del territori. Una de les novetats és una prova pilot per a detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. La xifra total d'inscrits és de 45.821 estudiants, en el que suposa un cinquè rècord consecutiu després dels 44.238 de l'any passat. I el Papa Lleó XIV arriba avui a Barcelona enmig d'una gran expectació i després de passar 3 dies a Madrid, on ha fet una intervenció al Congrés dels Diputats com a cap d'Estat del Vaticà. El Papa té previst visitar Montserrat i també farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que s'ha culminat enguany coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí, que es commemora demà 10 de juny. L'arribada del Papa a Barcelona coincideix amb una nova mobilització dels docents a tot Catalunya i l'inici, com dèiem ara fa un moment, de les proves de la selectivitat. I acabarem aquest bloc de notícies amb la informació del temps per avui, dimarts. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts, amb domini dels núvols, tot i l'obertura d'algunes clarianes, de fet, els núvols aniran guanyant terreny amb el pas de les hores. Cap a les poblacions de l'interior no es descarta alguna precipitació. Temperatures màximes a la baixa, amb valors entre 25 i 26 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i de WhatsApp. 8 i gairebé 12 minuts del matí, anem a fer un cop d'ull a la mobilitat aquest dimarts.

Per un costat, trànsit com cada dia intens a vies del territori, com la carretera de Blanes a Tordera o també la Nacional 2 en alguns punts del Maresme, sobretot. També en vies ràpides, destaquem avui els 2 quilòmetres de circulació amb retencions a la C31, el tram d'autovia que connecta al final de l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, a Badalona, 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona. També en els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, com cada dia laborable, tenim retencions a les rondes de Barcelona i també al nus de la Trinitat, entre altres punts. Pel que fa a Rodalies de Catalunya, ja ha anunciat en els darrers dies un reforç del servei de les línies R1 i R2 per la visita del Papa a partir d'aquest dimarts i també demà dimecres, i també hi ha un reforç de les línies R2 Nord i R11 des del proper divendres i fins diumenge del 12 al 14 de juny per facilitar l'accés al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 als circuits de Montmeló. Minut i mig, arribarem a 9:15 del matí d'aquest dimarts 9 de juny del 26. La bona música continua. Ara, molts idis. Segur que recordes aquest Shooting Star.

Doncs també es va fer molt popular aquesta versió dels Rimes House Band, de Rhythm of the Night, del tema de Corona dels anys 90. 8 del matí, 21 minuts. Anem a fer un cop d'ull a algunes de les propostes d'oci i cultura a l'agenda d'activitats per aquests propers dies. A Lloret de Mar, aquest cap de setmana, preparen ja els últims detalls de la Fira dels Americanos. Tindrà lloc del 12 al 14 de juny, des de divendres fins diumenge. També destaquem a Malgrat de Mar aquest proper divendres la Fira Vi a partir de les 6 de la tarda fins a mitjanit a l'Avinguda Bon Pastor. I Tossa encara celebra fins al 28 de juny les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus. És una campanya on hi participen 16 restaurants al municipi. A Calella tenim aquest proper divendres i fins al dia 16 la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la festa petita del municipi. I el proper diumenge a Premià de Mar hi ha la tercera edició de la Fira de Cultura de la Sostenibilitat. També destaquem a Palafolls el proper dilluns, caminada popular oberta a tota la ciutadania a partir de les 9 del matí per fomentar la conscienciació social i reformar el compromís col·lectiu amb el benestar i la qualitat de vida de la gent gran. 8 i 22, arriben els YouTube amb aquest tema, que és un dels clàssics de la seva carrera discogràfica.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
3: Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe. Sempre al teu costat.

És la versió d'aquest 2026, d'aquest clàssic del Sopa de Cabra, coincidint amb el 40è aniversari de la fundació del grup. Camins, somnis i promeses, rebatejat aquest tema amb la Su i també amb Mon DJ. 8:37 minuts del matí, moment ara de fer un cop d'ull a les portades dels rotatius, a les portades dels diaris d'aquest... d'aquest dimarts, 9 de juny.

proves d'accés a la universitat. La selectivitat està marcada per la vaga docent i la visita del Papa a Catalunya. Les proves s'allarguen fins dijous i enguany incorporen controls aleatoris amb detectors de possibles dispositius electrònics. També destaca Diari de Girona en portada, de fet és la foto de portada, la indústria gironina de l'autobús busca reconvertir-se en una imatge de portada de la indústria carrossera a Catalunya. I també 46 parades al Mercat de la Devesa no podran seguir-hi per impagament, segons diu avui el rotatiu gironí. El ple a aprovar la reforma inicial de les noves bases. Anem a veure la portada del Punt Avui, també en portada, com no pot ser d'una altra manera. El Papa Lleó XIV inicia el seu viatge a Catalunya, la visita del Papa carregada de simbolisme pendent de l'ús que faci del català. És el que destaca avui el punt avui en la seva portada, amb una foto del pontífex en portada. També sobre aquest el mateix tema opinen els seus columnistes. Per exemple, Xevi Salapuig, amb la seva columna del dia d'ahir, diu als enemics del pontífex: l'agenda papal a Catalunya pot ser redreçada a darrera hora, pot ser redreçada, millor dit, a darrera hora, i no ha estat dissenyada amb gran encert, segons opina Xevi Sala i Puig. I també a l'esportiu, Lamine Yamal, cridat a ser una de les estrelles del Mundial. L'extrem del Barça debutarà amb 18 anys en una Copa del Món. La visita del Papa a l'estat espanyol també és portada a la resta dels rotatius, també d'àmbit nacional. A La Vanguardia, per exemple, ho titulen d'aquesta manera: el Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El seu històric discurs a les Corts, Lleó XIV, crida al diàleg, rebutja el rearmament i demana responsabilitat moral davant la immigració. També, en clau internacional, Trump torna a fracassar en l'intent de frenar Israel. Iranians i israelians aturen el foc creuat, però Netanyahu continua atacant el Líban. I també, a la portada de La Vanguardia, trobem el següent titular: Narbona anirà a declarar com a testimoni pel cas Leira. El jutge Pedraz ha citat Cristina Narbona, presidenta del PSOE, i demana a la Fiscalia les reunions amb Leire Díaz. El periòdico, també amb la visita del Papa com a tema de portada, destaca en la seva portada el següent titular: el Papa posa dret al Congrés reivindicant la dignitat humana. També un altre tema que trobem a la portada del periòdico diu així: la justícia situa el focus en els rescats de la SEP i un jutge imputa el vicepresident de l'entitat per l'ajuda a Air Europa. I també en clau internacional, Merz i Macron liquiden el projecte del cas europeu de sisena generació. Acabarem amb els titulars de la premsa d'avui dimarts, amb l'Ara, que també en portada porta la visita del Papa a l'estat espanyol. El Papa rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. En el discurs al Congrés, el pontífex defensa els immigrants i qüestiona l'avortament i l'eutanàsia. També demana als bisbes que lluitin contra la plaga de la pederàstia i es reuneix amb víctimes d'abusos. També destacan l'inici de la selectivitat, amb el següent titular: més de 45.000 estudiants comencen la primera selectivitat amb detectors de mòbils. I una altra qüestió que destaca l'Ara en portada: Can Ruti prova una tècnica inèdita a Europa per frenar l'Alzheimer. 3 minuts i arribarem a 3:15 del matí d'aquest dimarts.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Cui, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Hola, Gala.
5: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
4: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
5: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
6: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
7: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: En 7 minuts arribem a la segona punt del matí. Abans de les notícies, fem un cop d'ull de nou a la mobilitat i destaquem, a banda de la circulació intensa, com cada dia a aquesta hora, a punts del territori, com la carretera de Blanes a Tordera o la Nacional 2, en diversos punts del Maresme. Tenim en vies ràpides com l'autopista del Maresme, entre Cabrils i Vilassar de Dalt, en sentit Girona, en sentit nord, 2 quilòmetres de circulació amb retencions per unes obres. Hi ha un carril tallat per aquestes obres i això provoca aquests 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit nord, entre Cabrils i Vilassar de Dalt. També a la C31, el tram final de l'autopista del Maresme, a l'alçada de Badalona, continua amb aquests 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona, i a les rondes de Barcelona i Nus de la Trinitat, també, com cada dia habitual, com cada dia laborable, la retenció i la congestió habituals. Pel que fa a Rodalies, Rodalies de Catalunya recorda aquest reforç de les línies R1 i R2 avui i demà, 9 i 10 de juny, per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, i també un reforç de les línies R2 Nord i R11 el proper cap de setmana per el Gran Premi de Catalunya al circuit de Montmeló. Moment tot seguit. Tenim 5 minuts i mig per repassar l'actualitat de les darreres hores a la Selva i el Maresme. I avui us hem explicat que la policia local de Blanes ha rescatat una dona francesa presumptament segrestada i agredida per l'exparella. L'operatiu policial ha començat la matinada de dilluns i ha culminat amb la detenció d'un home, també de nacionalitat francesa, acusat de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Diumenge a la nit, el cos municipal va rebre l'avís que un home colpejava un vehicle amb una dona dins en una benzinera del centre del municipi. Diferents patrulles s'hi van adreçar i, en veure-les, l'home va fugir corrent, però va ser interceptat poc després. Un cop identificats, els agents van comprovar que a la noia li constava una requisitòria a Schengen a França com a persona desapareguda. Més successos, el copilot d'un turisme ha mort aquest dilluns al migdia en un accident de trànsit que ha tingut lloc a la carretera C63 al seu pas pel terme municipal de Lloret de Mar. L'accident ha passat al quilòmetre 3,2 d'aquesta via i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 10 minuts de la 1 del migdia. Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que s'estan investigant, un turisme i un totterreny han col·lidit frontalment i, com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort. Es tracta d'un jove de 20 anys, veí de Santa Coloma de Gramenet. El conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i ha estat evacuat amb helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'altra banda, el conductor i únic ocupant del vehicle, tot terreny, ha resultat il·lès. Arran del sinistre s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat que han realitzat tasques d'excarceració i 2 unitats i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. Quatre minuts i les 9. Tenim altres qüestions per explicar-vos. La Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt del 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic porta el nom de PEREMCAT i se centra en 4 ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. La inversió és de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips del Centre d'Estudis Avançats de Blanes que fan diagnosi a Calabona de Tossa i altres punts del litoral de la Costa Brava. Martur és tècnica de camp del Centre d'Estudis Avançats a Blanes.
1: A partir de la informació que rebem, proposem si és més factible conservació, i això ho hem de fer sabent quins són els impactes que hi ha a la zona. Si es poden reduir, perquè al final la conservació sempre és molt més eficient que qualsevol altra mesura. Si podem reduir l'impacte o eliminar-lo del tot, això ens assegurarem que la població sí que es pugui recuperar i ho farà a una escala molt major i molt més eficient que si ho féssim una mesura de restauració puntual.
0: Canviem de qüestió. La Selva tornarà a ser aquest estiu l'única comarca litoral de Catalunya sense cap platja habilitada per a gossos durant la temporada alta de bany. En canvi, el Maresme consolida la seva oferta amb 13 espais repartits en 13 municipis costaners. En el cas de Blanes, l'Ajuntament va impulsar aquest hivern una prova pilot amb un espai habilitat de 5.500 metres quadrats a la plaça del centre, però la iniciativa no es mantindrà durant la temporada alta i es preveu recuperar-la de nou a la tardor. La situació, com dèiem, contrasta amb la del Maresme, que es manté com una de les comarques amb més oferta per als propietaris de mascotes. Municipis com Malgrat, Pineda, Mataró, Arenys de Mar, Vilassar de Mar o el Masnou disposaran d'espais habilitats per al bany amb gossos. Informació d'àmbit general. Més de 45.000 estudiants comencen aquest dimarts les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu del territori. Un d'ells, per exemple, és Tordera. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars per evitar ajudes als estudiants il·legítimes. La xifra total d'inscrits és de 45.821 estudiants, en el que suposa un cinquè rècord consecutiu després dels 44.238 de l'any passat. I el Papa Lleó XIV arriba avui a Barcelona enmig d'una gran expectació i després de passar 3 dies a Madrid on ha fet una intervenció al Congrés dels Diputats com a cap d'estat del Vaticà. El Papa té previst visitar Montserrat i també farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que s'ha culminat enguany coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí, que es commemora demà 10 de juny. L'arribada del Papa a Barcelona coincideix amb una nova mobilització dels docents i l'inici, com dèiem abans, de les proves de la selectivitat. Acabarem amb la previsió del temps per aquest dimarts. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimarts els núvols s'aniran imposant amb el pas de les hores cap a les poblacions a l'interior. Fins i tot no es descarta alguna precipitació. Temperatures màximes avui a la baixa amb valors entre 25 i 26 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, al nostre portal de continguts digitals, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i de WhatsApp. Arribem a les 9.
2: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
3: Ràdio Marina.
2: Són les 9.

0: Les 9 en punt del matí. Montse Rico, bon dia, què tal?
1: Hola, què tal? Bon dia. Mira, si ahir la paraula era col·lapse, avui la paraula és evasió, perquè molts suposo que el que voldrien seria sortir d'aquesta Barcelona sitiada absolutament en un dia en el que... I coincideixen tantes coses que és quasi insuportable. O sigui, òbviament tenim aquests 45.000 estudiants que tu, dels que has parlat fa un moment, que deuen estar avui, deuen ser una maranya de nervis, perquè s'enfronten doncs, a aquestes primeres proves d'accés a la universitat. Això acompanyat a la vaga d'ensenyament. Això, tu avui parlaves doncs, que hi havia un reforç a les línies de Rodalies, imagino, doncs, per afavorir a tot plegat, però... hi ha, per exemple, un retall a moltes línies d'autobusos, sobretot totes les que envolten l'anella olímpica. Hi ha més de 20 parades que estan tancades en el dia d'avui. Per tant, la gent que es dirigeix cap a Barcelona, jo aconsellaria
0: I
1: que...
0: I diria que la parada del metro de Sagrada Família també està tancada.
1: Esclar, vull dir, tots els punts neuràlgics on hi haurà aquesta... Mira, demà farem un repàs a l'agenda... Jo és que no sé qui l'ha fabricat, però no deu ser el millor amic del pobre Lleó 14, perquè quina agenda. Jo crec que tu i jo no ens podem enfrontar a una agenda tan atapeïda de coses. O sigui, a veure, aquest home té ja una edat, eh? O sigui,
0: se li ve jove, per això, eh?
1: Sí, però no para, no para. Té dos dies
0: frenètics. I ve de tres dies a Madrid, que Déu-n'hi-do també, eh?
1: Sí, però allà ha estat més allò com més lent, més solemne, més no sé què...
0: Més cap d'estat, no?
1: Més, sí, més polític. Més polític. Aquí és allò, pim-pam, d'aquí, allà, no sé què, no sé quantos... Ja ho veuràs demà. És que jo ahir estava flipant amb els dos dies que li esperen al pobre papa, que marxarà d'aquí i necessitarà una cura d'aquelles dos dies...
0: Un retiro.
1: Amb un balneari, per poder-se recuperar. El que dèiem ahir, doncs, tots els canals, estem una mica saturaïllos, eh? No ha arribat encara i ja estem una mica saturaïllos.
0: Sí. Ja portem dies, clar, parlant del tema.
1: Els catalans som també així, una mica, eh? Vull dir, encara no ens ha arribat i ja estem farts, però bé. Ens queden dos dies, tranquils. Doncs això, ahir tots els canals era a tot drap i a totes hores, les transmissions en directe i pin i pan i tot, tot el mateix. Em crida l'atenció que potser l'acte més multitudinari d'avui, que és el que es fa a l'Estadi Olímpic, no es retransmet i TV3 no ho retransmet.
0: Vaja.
1: Sí que retransmet la inauguració de la Torre de Jesús. Aquest és un acte que sí que retransmet.
0: Això fa històric,
1: perquè... És el leitmotiv del viatge, clar. Amb la qual cosa doncs, és el que toca. I jo crec que és el que veurà doncs, tot el món, perquè tot el món mira cap a la Sagrada Família sempre, no només aquests dies, sempre. Per tant, doncs aquest sí, clarament és el leitmotiv del viatge.
0: La Sagrada Família no s'acaba encara, perquè em sembla que encara tenen l'horitzó per acabar-la del tot el 2030
1: sí,
0: i alguna
1: cosa. Sí, home, queden encara les tres torres petites al costat.
0: Clar, vull però dir... la Torre de Jesús és el punt més alt de la Sagrada Família. I és una mica aquella cosa com que ara, aquella brometa de això no s'acaba, acabaràs abans tu que la Sagrada Família, coses d'aquest tipus, veiem una mica el final d'això ja, eh?
1: Home, i tant. Però és que, a més, és bastant emocionant, eh? Perquè ahir vaig rebre fotografies en directe d'amics que tinc allà a Barcelona i tal, i feien doncs, una fotografia frontal i realment és... Ostres!
0: Impressiona.
1: És bastant fort, bastant impressionant. Doncs el que dèiem, l'acte d'aquest vespre no es retransmet, però per qui vulgui, doncs mira, Alfred García, Baret, Conchita, Álvaro Soler, Sabor de Gràcia, Sergio Dalma, aquests seran alguns dels artistes que passaran doncs, per aquest acte multitudinari, més de 40.000 persones. I per qui vulgui evadir-se, i aquesta és la paraula d'avui, de tot això, recordar que ahir començava la Festa del Cinema en la seva 26a edició, si no m'equivoco, per tant, qui vulgui oblidar-se de tota aquesta visita i de tot aquest enrenou, tanqueu-vos al cinema perquè teniu entrades fins dijous només a 3,50 €. Per tant, feu-vos una llista de totes aquelles pel·lícules que voleu veure, que n'hi ha moltes interessants en aquests moments a les cartelleres, i escolta, si no voleu papa, sempre es queda al cinema.
0: Cinema sempre salva. El cinema i la música sempre se salva de
1: clar,
0: tot, eh?
1: Clar que sí, clar que sí. Aquests són els 4 dies que... Mira, d'aquí al dijous. Au.
0: I aquest que deies, l'Alfred García és un dels que actua, amb la visita de papa avui, eh?
1: Home, és tot un honor, deu estar emocionadillo, eh?
0: Home, a veure, això no passa cada dia, tampoc, és veritat, eh?
1: Que va.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

0: L'actualitat del sector immobiliari amb Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
1: Seguim al Matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dimarts i com cada dimarts anem a parlar d'habitatge, anem a parlar de vivenda amb en Josep Serra de Serres Immobiliàries de Santa Susana. Josep, bon dia.
2: Hola, gràcies. Encantat de ser aquí amb vosaltres.
1: Amb en Josep parlem un cop a la setmana sobre un tema específic relacionat amb el sector de l'habitatge, intentant doncs, també resoldre els vostres dubtes i consultes. És un espai que podeu seguir de manera multicanal a través de la ràdio, el podcast i també les xarxes socials. Entrem en matèria. Si som propietaris d'una vivenda i hem decidit posar-la a la venda, hi ha tot un seguit de documentació que hem de tenir disponible per tal d'agilitzar al màxim l'operació. Josep, quins són aquests documents que necessito per vendre a casa meva?
2: Molt bé. Mira, per vendre un habitatge amb garantia, Josep Lluís, i agilitzar el procés, és important tenir preparada una documentació, anem a dir-ne, bàsica. N'hi ha més, però com a documentació inicial és la nota simple del registre de la propietat, l'escriptura, evidentment, i la cèdula d'habitabilitat, així com el certificat d'eficiència energètica, que són necessaris en aquests moments. També cal tenir el certificat de deutes de la comunitat i tenir al dia els rebuts d'impostos, com pot ser l'IBI. Amb això, la compraventa es pot tramitar d'una manera molt més ràpida i segura davant del notari.
1: Mm-hmm. A banda de tenir-los disponibles, tots aquests documents, no? Entenc que ens hem d'assegurar que estan actualitzats, no? Perquè, no sé, poso per exemple l'escriptura d'un immoble, no?
2: Exacte. No només és important tenir la documentació, sinó que estigui totalment actualitzada. Per exemple, en el cas de l'escriptura, és habitual que no l'hagin modificat durant anys, però sí que pot haver-hi canvis que hi constin, canvis que no hi constin, perdó, com ampliacions, herències o regulacions que s'hagin fet a posterior. Per això és clau revisar tota la informació i que coincideixi amb la realitat actual de l'immoble. El mateix passa amb la resta de documents. La nota simple ha de ser recent per confirmar que no hi ha noves càrregues, la cèdula d'habitabilitat i el certificat energètic han d'estar vigents i els certificats de la comunitat han de reflectir la situació actual del real del moment de l'habitatge. En definitiva, no es tracta només de tenir els documents, sinó que es tracta de garantir que reflecteixin fidelment la situació actual de l'habitatge per evitar incidències durant la venda.
1: Correcte. Recordeu, doncs, que si teniu qualsevol dubte sobre aquest o altre aspecte relacionat amb l'habitatge, ens podeu escriure al WhatsApp de Ràdio Marina, al 972-33-4500, 972-33-4500, o també ens podeu deixar un correu electrònic a info@radiomarina.com. Josep, a Serres Immobiliàries feu molt més que posar en contacte venedors i compradors. Assessoreu, acompanyeu a totes dues parts en el procés.
2: I tant, Josep Lluís. A Serres Immobiliàries no només unim venedors i compradors, sinó que els acompanyem durant tot el procés perquè comprar o vendre un immoble sigui més senzill i més segur per tothom.
1: Us podem trobar física i online de manera fàcil, no?
2: I tant. Ens trobareu en un lloc molt accessible per tots els oients. Estem dins el centre comercial Carrefour, a Santa Susana, just al costat de Nacional 2, i per oferir-vos un millor servei, estem oberts tots els dies de la setmana, inclosos festius. També podeu visitar-nos al nostre web, serres.com, o simplement cercant a Google Serres Immobiliàries a Santa Susana.
1: Perfecte, Josep, doncs fins la setmana vinent.
2: Moltes gràcies, Josep Lluís, i també moltes gràcies a Ràdio Marina per convidar-nos a participar en aquest espai i proposar-nos fer aquesta secció dedicada a l'habitatge.
0: Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-33-4500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
0: Matí 360.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
2: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Sempre al teu costat.
5: Hem de parlar d'una d'aquelles bandes, una d'aquelles, jo diria que la banda de K-pop entre totes les bandes, la banda entre bandes, perquè és tot un fenomen a nivell global, que per cert, aterra ben aviat i per primera vegada aquest mes de juny, direm a Espanya, perquè no passa per Barcelona, sinó que passa per el Riyadh Air Metropolità, amb les entrades exaurides.
6: Quina mania!
5: Dues dates, 26 i 27 de juny. Una banda, doncs, això, que arrossega masses. Mira, per dir-te, conec gent molt i molt propera a mi que no ha trobat entrades pel concert de Madrid, va veure'ls a Brussel·les. O sigui, amb això ja t'ho dic tot.
6: Caram!
5: Sí, vull dir que... I a més, ja et dic, una persona molt i molt propera a mi.
6: Però què pesa més, el fet d'anar a Brussel·les i fer el del viatget o anar al concert?
5: No, és BTS. Sí. És un mes, aquest mes, a més, aquest mes de juny, molt especial per tot l'univers, tot el fandom aquest de BTS. Per què? Doncs perquè aquesta banda, perquè et facis una idea, des de fa 10 anys celebra cada mes, des de Seül, uns actes que són multitudinaris, que estan seguits per mogollon de persones, de seguidors, per celebrar precisament que un 13 de juny van iniciar, doncs, la seva carrera plegats. D'això fa ja 13 anys. Es diu aviat, eh? Mm. Doncs bé, no és una festa que fan un dia, no, sinó que dues setmanes prèvies al 13 de juny totes les xarxes estan plenes de trobades, de no sé què, d'entrevistes, de premis per als seus fans. O sigui, és una festa entre festes per celebrar precisament, doncs, això, la inauguració d'una banda que a dia d'avui, doncs, jo crec que és una de les tornades més celebrades d'aquest 2026, BTS. Per tant, sentirem parlar molt d'ells en aquests propers dies, perquè, ja et dic, ben aviat a Madrid, a finals de mes, en concret, i la festa, doncs, mira, connecteu-vos a les xarxes i ja ho veureu.

0: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: Pugem al DeLorean.
1: Estem enfilats com cada dia al DeLorean i portem un matí molt, molt energètic. Així que aquest dimarts 9 de juny, que ja el tenim a la pantalla, el començarem doncs amb un baladón increïble, que a més sona així.

Inolvidable, inolvidable aquesta veu, la veu de Cyndi Lauper cantant aquest Time After Time. No és l'única versió d'aquest tema, hi ha altres versions també realment interessants.

Però un 9 de juny de l'any 1984 i per dues setmanes seguides Cyndi Lauper era el número 1 de la Billboard Hot 100 dels Estats Units amb aquest Time After Time, una cançó inclosa en el seu àlbum She's So Unusual. Era el seu àlbum debut de l'any 1983, un tema que va ser coescrit per Lauper i Rob Heyman.

I fem un salt de 6 anys per situar-nos del dia com avui, del 1990. Wilson Phillips era també el número 1 de la Billboard Hot 100 amb Hold On, una cançó inclosa en l'àlbum Wilson Phillips, tota una recopilació que val la pena recordar. Però avui canviem i ho fem amb ella. Mira com sona això.

Avui és un dia especial perquè tenim una estrena, no una reestrena espectacular. Es posa a la venda la reedició d'un àlbum mític de Mike Oldfield, Tubular Bells, a veure si ho dic bé, Tubular Bells 2009.

Un èxit inesperat i avui doncs es publicava la remasterització d'aquest Supervendes de l'any 1979. Però si d'algú volem parlar i volem recordar avui és doncs, una figura molt propera, que ens queda molt propera, que ens toca, la veritat, doncs, d'una manera molt i molt especial. Parlem de Pau Donés, perquè un 9 de juny de l'any 2020 ens deixava amb 53 anys a causa d'un càncer de còlon diagnosticat 5 anys abans. Pau Donés.

0: mucho más de lo...
1: I aquesta cançó, doncs, què podem dir? Poc després, poc temps abans de morir, quan la situació ja se sabia irreversible, Donés va gravar aquesta cançó. Una cançó que es va convertir en el comiat d'aquest món amb les mateixes senyes d'identitat dels anys del seu pas per la Terra. Donés va gravar el videoclip en un estat molt debilitat, però va quedar com el seu darrer regal. Avui, aquest tema és un himne de la lluita contra el càncer. De fet, els seus hereus han cedit els drets del tema per a campanyes de sensibilització contra la malaltia. Amb ell ens quedem avui i amb molt de gust. Pau Donés.

0: avui acabarem amb aquella dita, saps? Allò que diuen que no ets profeta a la teva terra. Doncs mira, això és el que els va passar a aquesta gent. Perquè mira, avui és un dia especial. Un 9 de juny del 1978 s'estrenava al Regne Unit un àlbum que es deia Dire Straits. O sigui,
1: vaya.
0: Era el debut. Encara era una banda totalment desconeguda. Presentaven doncs les seves primeres cançons, els seus primers temes. La veritat és que no els hi van fer gaire cas fins que uns anys més tard va anar a una discogràfica potent com la Warner i els va donar la seva oportunitat als Estats Units. Allà és on van estrenar Sultans of Swing. Hombre. I aquesta és la cançó que els hi va donar l'èxit global. Però els pobres van començar al Regne Unit, perquè aquesta gent, tot hem de recordar que són de Londres, i no els hi van fer gaire cas, eh? O sigui, van haver de travessar l'altra banda i des d'allà, doncs...
1: Creu el xarco, que diuen, no?
0: Allò. Així que celebrem aquesta entrada al món de la música d'una banda legendària. I amb ells acabem.
1: Doncs sí, amb ells marxem. Bon dimarts, no t'acostis a Barcelona, avui ni demà.
0: No, ben lluny, avui al cinema. Tinc una llista, jo ja tinc la meva llista.
1: No s'apagó, dir-ho.
0: Vinga,
1: bon dimarts.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El copilot d'un turisme ha mort aquest dilluns al migdia en un accident de trànsit que ha tingut lloc a la carretera C63 al seu pas pel terme municipal de Lloret de Mar. L'accident ha passat al quilòmetre 3,2 d'aquesta via i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís pocs minuts després de la una del migdia. Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s'estan investigant, un turisme i un totterreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada l'acompanyant davanter del turisme ha mort. Es tracta d'un jove de 20 anys, veí de Santa Coloma de Gramenet. El conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i ha estat evacuat amb helicòpter a l'Hospital Josep Trueta. D'altra banda, el conductor i únic ocupant del vehicle totterreny ha resultat il·lès. També destaquem avui que la Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt del 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic porta el nom de PEREMCAT i se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. La inversió és de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips del Centre d'Estudis Avançats de Blanes que fan diagnosi a Calabona, de Tossa i altres punts del litoral de la Costa Brava. De l'àmbit general, destaquem que més de 45.000 estudiants comencen aquest dimarts les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu del territori. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. La xifra total d'inscrits suposa un cinquè rècord consecutiu després dels 44.238 de l'any passat. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimarts els núvols aniran guanyant terreny amb el pas de les hores. Cap a les poblacions de l'interior no es descarta alguna precipitació. Temperatures màximes a la baixa amb valors d'entre 25 i 26 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and The Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Copa ballable, aquesta ressaca a la platja. 10 del matí, 20 minuts. Que bé, que entra aquesta hora. Maria Jaume.
1: Escolta'ns per internet. www.marina360.cat
0: Ens remuntem l'any 2005 per trobar-nos una col·laboració realment única. Mary J. Blige i Bono, cantant un dels seus clàssics.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
3: La Masia Tordera.
4: Aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

un dels seus darrers èxits pertany a la banda sonora de la sèrie d'anime Kaiho. Aquest I'm Worried forma part de la segona part de Top Gun Maverick. 10:37, Joan Rapó.

0: Directament des de terres escoceses arriba en Travis. Amb el seu so, característic arribant ja pràcticament a 3:15 del matí d'aquest dimarts 9 de juny. Això es diu Side. Si et quedes, arriba Purple Disco Machine.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana,

0: Cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Com?
0: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
3: Hem passat del Britpop a un dels grans protagonistes de la nostra escena musical. El proper cap de setmana serà el Cabró Rock presentant el seu Immortals i donant-te la benvinguda també a la

0: yeah, you should take it off.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: I així, de la manera més festiva, un altre cop ens retrobem demà. A la segona hora del matí, 3:60, com cada dia. Així, ballant frenèticament amb la música de Miqui Núñez, fins les notícies, les de la una. Salutacions de qui parla, Montse Rico. Gaudeix d'aquest dimarts, 9 de juny. Petonets, fins demà.
1: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El copilot d'un turisme ha mort aquest dilluns al migdia en un accident de trànsit que ha tingut lloc a la carretera C63 al seu pas pel terme municipal de Lloret de Mar. L'accident ha passat al quilòmetre 3,2 d'aquesta via i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís pocs minuts després de la una del migdia. Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s'estan investigant, un turisme i un totterreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada l'acompanyant davanter del turisme ha mort. Es tracta d'un jove de 20 anys, veí de Santa Coloma de Gramenet. El conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i ha estat evacuat amb helicòpter a l'Hospital Josep Trueta. D'altra banda, el conductor i únic ocupant del vehicle totterreny ha resultat il·lès. També destaquem avui que la Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt del 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic porta el nom de PEREMCAT i se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. La inversió és de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips del Centre d'Estudis Avançats de Blanes que fan diagnosi a Calabona, de Tossa i altres punts del litoral de la Costa Brava. De l'àmbit general, destaquem que més de 45.000 estudiants comencen aquest dimarts les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu del territori. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. La xifra total d'inscrits suposa un cinquè rècord consecutiu després dels 44.238 de l'any passat. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimarts els núvols aniran guanyant terreny amb el pas de les hores. Cap a les poblacions a l'interior no es descarta alguna precipitació. Temperatures màximes a la baixa amb valors d'entre 25 i 26 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha rescatat una dona francesa presumptament segrestada i agredida per l'exparella. L'operatiu policial ha començat la matinada de dilluns i ha culminat amb la detenció d'un home, també de nacionalitat francesa.
2: Poc temps abans de morir, quan la situació ja se sabia irreversible, Donés va gravar aquesta cançó. Una cançó que es va convertir en el comiat d'aquest món amb les mateixes senyes d'identitat dels anys del seu pas per la Terra. Donés va gravar el videoclip en un estat molt debilitat, però va quedar com el seu darrer regal.
1: Trump torna a fracassar en l'intent de frenar Israel. Iranians i israelians aturen el foc creuat, però Netanyahu continua atacant el Líban.
3: És clau revisar tota la informació i que coincideixi amb la realitat actual de l'immoble. En definitiva, no es tracta només de tenir els documents, sinó que es tracta de garantir que reflecteixin fidelment la situació actual de l'habitatge per evitar incidències durant la venda.
2: Aquí és allò, pim-pam, d'aquí, allà, no sé què, no sé quantos... Ja ho veuràs demà. És que jo ahir estava flipant amb els dos dies que li espera el pobre papa, que marxarà d'aquí i necessitarà una cura d'aquelles dos dies...
4: Un retiro.
2: ...amb un balneari, per poder-se recuperar.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot. La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i Marina 360. Punt cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.
5: Et busco i t'aviso.
6: Quilòmetre 0. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre 0. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes.

0: El carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: La Selva tornarà a ser aquest estiu l'única comarca litoral de Catalunya sense cap platja habilitada per a gossos durant la temporada alta de bany. En canvi, el Maresme consolida la seva oferta amb 13 espais repartits en 13 municipis costaners. En el cas de Blanes, l'Ajuntament va impulsar aquest hivern una prova pilot amb un espai habilitat de 5.500 metres quadrats a la platja del centre, però la iniciativa no es mantindrà durant la temporada alta i es preveu recuperar-la de nou a la tardor. La situació contrasta amb la del Maresme, que es manté com una de les comarques amb més oferta, amb els propietaris de mascotes. Municipis com Malgrat, Pineda, Mataró, Arenys, de Mar, Vilassar, de Mar o el Masnou disposaran d'espais habilitats per al bany amb gossos. I Endesa acaba de posar en servei una línia elèctrica a Tossa de Mar amb l'objectiu de millorar i incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a 766 clients d'aquest municipi, així com alguns de Santa Cristina d'Aro, Castellplatja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. La companyia ha invertit 139.000 euros en l'actuació, que ha inclòs la substitució d'un cable de mitjana tensió per una nova escomesa d'última tecnologia. També s'han estès 600 metres de cablejat a la pujada de Puig Garriga i a la carretera GI-682 de Blanes a Sant Feliu. De l'àmbit general, destaquem que el Papa Lleó XIV arriba avui a Barcelona enmig d'una gran expectació i després de passar 3 dies a Madrid, on ha fet una intervenció al Congrés dels Diputats com a cap d'Estat del Vaticà. El Papa té previst visitar Montserrat i també farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que s'ha culminat enguany, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí, que es commemora demà 10 de juny. L'arribada del Papa a Barcelona coincideix amb una nova mobilització dels docents i l'inici de les proves de la selectivitat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimarts els núvols aniran guanyant terreny amb el pas de les hores. Cap a les poblacions a l'interior no es descarta alguna precipitació. Temperatures màximes a la baixa, amb valors d'entre 25 i 26 graus. Per demà dimecres, temps sense gaires canvis. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de Telegram i WhatsApp.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Marina.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
7: Ràdio Marina.
8: Sempre al teu costat.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
2: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció controlautoitb.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure.

0: però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Et busco i t'aviso.
5: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La policia local de Blanes ha rescatat una dona francesa presumptament segrestada i agredida per l'exparella. L'operatiu policial ha començat la matinada de dilluns i ha culminat amb la detenció d'un home, també de nacionalitat francesa, acusat de lesions, maltractaments en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Diumenge a la nit, el cos municipal va rebre l'avís que un home colpejava un vehicle amb una dona dins en una benzinera del centre del municipi. Diferents patrulles s'hi van adreçar i, en veure-les, l'home va fugir corrent, però va ser interceptat poc després. Un cop identificats, els agents van comprovar que a la noia li constava una requisitòria a Schengen a França com a persona desapareguda. També destaquem avui que Endesa acaba de posar en servei una línia elèctrica a Tossa de Mar amb l'objectiu de millorar i incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric a 766 clients d'aquest municipi, així com alguns de Santa Cristina d'Aro, Castellplatja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. La companyia ha invertit 139.000 euros en l'actuació, que ha inclòs la substitució d'un cable de mitjana tensió per una nova escomesa d'última tecnologia. També s'han estès 600 metres de cablejat a la pujada de Puig Garriga i a la carretera GI-682 de Blanes a Sant Feliu. De l'àmbit general, destaquem que Disney Plus arriba als 128 títols en català amb la incorporació de 37 pel·lícules com El diable es vesteix de Prada, Sol a casa, Alien, El sisè sentit, El cigne negre o Braveheart, entre d'altres. En un comunicat, el Departament de Política Lingüística destaca que l'oferta de continguts en català a les plataformes audiovisuals continua creixent i s'han incorporat a Disney Plus 37 doblatges gràcies al tret de sortida de la col·laboració entre Disney, el Departament de Política Lingüística i 3CAT. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dimecres esperem un dia dominat pels núvols a tot el territori. Temperatures màximes entre 23 i 24 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha rescatat una dona francesa presumptament segrestada i agredida per l'exparella. L'operatiu policial ha començat la matinada de dilluns i ha culminat amb la detenció d'un home, també de nacionalitat francesa.
2: Poc temps abans de morir, quan la situació ja se sabia irreversible, Donés va gravar aquesta cançó. Una cançó que es va convertir en el comiat d'aquest món amb les mateixes senyes d'identitat dels anys del seu pas per la Terra. Donés va gravar el videoclip en un estat molt debilitat, però va quedar com el seu darrer regal.
1: Trump torna a fracassar en l'intent de frenar Israel. Iranians i israelians aturen el foc creuat, però Netanyahu continua atacant el Líban.
3: És clau revisar tota la informació i que coincideixi amb la realitat actual de l'immoble. En definitiva, no es tracta només de tenir els documents, sinó que es tracta de garantir que reflecteixin fidelment la situació actual de l'habitatge per evitar incidències durant la venda.
2: Aquí és allò, pim-pam, d'aquí, allà, no sé què, no sé quantos... Ja ho veuràs demà. És que jo ahir estava flipant amb els dos dies que li espera el pobre papa, que marxarà d'aquí i necessitarà una cura d'aquelles dos dies...
1: Un retiro.
2: Amb un balneari, per poder-se recuperar.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, es pot.
1: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judith Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina en Datònics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir. Encara no has passat l'ITB?
5: I mira que ho té fàcil. En menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
6: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
4: Fes la inspecció a controlautoitb.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel and Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i

0: detectar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Blanes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: El copilot d'un turisme ha mort aquest dilluns al migdia en un accident de trànsit que ha tingut lloc a la carretera C63 al seu pas pel terme municipal de Lloret de Mar. L'accident ha passat al quilòmetre 3,2 d'aquesta via i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís pocs minuts després de la una del migdia. Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s'estan investigant, un turisme i un totterreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada l'acompanyant davanter del turisme ha mort. Es tracta d'un jove de 20 anys, veí de Santa Coloma de Gramenet. El conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i ha estat evacuat amb helicòpter a l'Hospital Josep Trueta. D'altra banda, el conductor i únic ocupant del vehicle totterreny ha resultat il·lès. També destaquem avui que la Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt del 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic porta el nom de PEREMCAT i se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. La inversió és de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips del Centre d'Estudis Avançats de Blanes que fan diagnosi a Calabona, de Tossa i altres punts del litoral de la Costa Brava. De l'àmbit general, destaquem que més de 45.000 estudiants comencen aquest dimarts les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu del territori. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. La xifra total d'inscrits suposa un cinquè rècord consecutiu després dels 44.238 de l'any passat. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimarts els núvols aniran guanyant terreny amb el pas de les hores. Cap a les poblacions de l'interior no es descarta alguna precipitació. Temperatures màximes a la baixa amb valors d'entre 25 i 26 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
4: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Volei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
3: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 2,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Selva tornarà a ser aquest estiu l'única comarca litoral de Catalunya sense cap platja habilitada per a gossos durant la temporada alta de bany. En canvi, el Maresme consolida la seva oferta amb 13 espais repartits en 13 municipis costaners. En el cas de Blanes, l'Ajuntament va impulsar aquest hivern una prova pilot amb un espai habilitat de 5.500 metres quadrats a la platja del centre, però la iniciativa no es mantindrà durant la temporada alta i es preveu recuperar-la de nou a la tardor. La situació contrasta amb la del Maresme, que es manté com una de les comarques amb més oferta, amb els propietaris de mascotes. Municipis com Malgrat, Pineda, Mataró, Arenys, de Mar, Vilassar, de Mar o el Masnou disposaran d'espais habilitats per al bany amb gossos. I Endesa acaba de posar en servei una línia elèctrica a Tossa de Mar amb l'objectiu de millorar i incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a 766 clients d'aquest municipi, així com alguns de Santa Cristina d'Aro, Castellplatja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. La companyia ha invertit 139.000 euros en l'actuació, que ha inclòs la substitució d'un cable de mitjana tensió per una nova escomesa d'última tecnologia. També s'han estès 600 metres de cablejat a la pujada de Puiggarriga i a la carretera GI-682 de Blanes a Sant Feliu. De l'àmbit general, destaquem que el Papa Lleó XIV arriba avui a Barcelona enmig d'una gran expectació i després de passar 3 dies a Madrid, on ha fet una intervenció al Congrés dels Diputats com a cap d'Estat del Vaticà. El Papa té previst visitar Montserrat i també farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que s'ha culminat enguany coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí, que es commemora demà 10 de juny. L'arribada del Papa a Barcelona coincideix amb una nova mobilització dels docents i l'inici de les proves de la selectivitat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimarts els núvols aniran guanyant terreny amb el pas de les hores. Cap a les poblacions a l'interior no es descarta alguna precipitació. Temperatures màximes a la baixa, amb valors d'entre 25 i 26 graus. Per demà dimecres, temps sense gaires canvis. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de Telegram i WhatsApp.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: La Masia Tordera.
1: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció contra l'autoITB.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
7: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu cap.

0: Crec que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes. Dissabte i diumenge, festa del 50è aniversari del Centre Excursionista Blanes, amb diverses activitats el dissabte a la plaça Espanya i una ruta de 9 quilòmetres el diumenge al matí. A Lloret de Mar, aquest cap de setmana, del 12 al 14 de juny, hi ha la Fira dels Americanos. I també destaquem, a Malgrat de Mar, aquest divendres, 12 de juny, la Fira Vi, a partir de les 6 de la tarda i fins a la mitjanit, a l'Avinguda Bon Pastor. A Tossa de Mar continuen celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus. És una campanya on hi participen 16 restaurants, fins al 28 de juny. I a Calella, aquest divendres, dia 12 i fins al 16 de juny, hi ha la Festa Major Petita de Sant Quirze i Santa Julita. Acabem a Premià de Mar, destacant el diumenge 14 de juny la tercera edició de la Fira de la Cultura de la Sostenibilitat.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Sí.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
7: Ràdio Marina.
8: Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La policia local de Blanes ha rescatat una dona francesa presumptament segrestada i agredida per l'exparella. L'operatiu policial ha començat la matinada de dilluns i ha culminat amb la detenció d'un home, també de nacionalitat francesa, acusat de lesions, maltractaments en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Diumenge a la nit, el cos municipal va rebre l'avís que un home colpejava un vehicle amb una dona dins en una benzinera del centre del municipi. Diferents patrulles s'hi van adreçar i, en veure-les, l'home va fugir corrent, però va ser interceptat poc després. Un cop identificats, els agents van comprovar que a la noia li constava una requisitòria a Schengen a França com a persona desapareguda. També destaquem avui que Endesa acaba de posar en servei una línia elèctrica a Tossa de Mar amb l'objectiu de millorar i incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric a 766 clients d'aquest municipi, així com alguns de Santa Cristina d'Aro, Castellplatja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. La companyia ha invertit 139.000 euros en l'actuació, que ha inclòs la substitució d'un cable de mitjana tensió per una nova escomesa d'última tecnologia. També s'han estès 600 metres de cablejat a la pujada de Puig Garriga i a la carretera GI-682 de Blanes a Sant Feliu. De l'àmbit general, destaquem que Disney Plus arriba als 128 títols en català amb la incorporació de 37 pel·lícules com El diable es vesteix de Prada, Sol a casa, Alien, El sisè sentit, El cigne negre o Braveheart, entre d'altres. En un comunicat, el Departament de Política Lingüística destaca que l'oferta de continguts en català a les plataformes audiovisuals continua creixent i s'han incorporat a Disney Plus 37 doblatges gràcies al tret de sortida de la col·laboració entre Disney, el Departament de Política Lingüística i 3CAT. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dimecres esperem un dia dominat pels núvols a tot el territori. Temperatures màximes entre 23 i 24 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fesmés, fes-ho a mida.

0: And the trumpets, they go.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
2: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció controlautoitv.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreydelarajola.com.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vital Dent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vital Dent Blanes.
7: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
8: Aquesta setmana hem parlat del Primavera. Sí, ho has sentit bé. No la Primavera, sinó el Primavera. El Primavera Sound, un festival que dona el tret de sortida a tots els grans festivals de la temporada i que començava oficialment d'una manera un tant accidentada el passat dimecres, dia 3, fins al 7 de juny. Les nostres tres propostes de la setmana, grans caps de cartell d'aquest Primavera 2026. Per una banda, la gran productora i DJ coreana Peggy Gou i el seu Nanana era la nostra primera proposta. I la vostra tercera opció amb un 20% dels vots. Seguida per la banda virtual de música electrònica Gorillaz, que amb el tema Baby Queen va aconseguir un 22% i la segona posició. Arrasant un cop més aquesta setmana, esclar, la legendària banda de Robert Smith, The Cure, amb més de 50 anys al damunt dels escenaris i amb tot un clàssic de l'any 87 des de l'àlbum Kiss Me, Just Like Heaven, amb un 58% dels vostres vots. Anem al cel aquesta setmana amb un dels considerats grups de referència del rock alternatiu, The Cure, una banda que després de 50 anys no ha estat fins al seu 14è àlbum d'estudi Songs of a Lost World. El seu primer treball, amb material inèdit després de 16 anys, l'àlbum que ha otorgat a The Cure els seus primers Grammys al 2026.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Així de bé, així de gust, com el cel. De Cure, aquest Just Like Heaven. Gràcies al 58% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and The Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
0: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
2: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzabara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
3: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Blanes, ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. I esperem.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
2: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El copilot d'un turisme ha mort aquest dilluns al migdia en un accident de trànsit que ha tingut lloc a la carretera C63 al seu pas pel terme municipal de Lloret de Mar. L'accident ha passat al quilòmetre 3,2 d'aquesta via i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís pocs minuts després de la una del migdia. Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s'estan investigant, un turisme i un totterreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada l'acompanyant davanter del turisme ha mort. Es tracta d'un jove de 20 anys, veí de Santa Coloma de Gramenet. El conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i ha estat evacuat amb helicòpter a l'Hospital Josep Trueta. D'altra banda, el conductor i únic ocupant del vehicle totterreny ha resultat il·lès. També destaquem avui que la Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt del 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic porta el nom de PEREMCAT i se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. La inversió és de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips del Centre d'Estudis Avançats de Blanes que fan diagnosi a Calabona, de Tossa i altres punts del litoral de la Costa Brava. De l'àmbit general, destaquem que més de 45.000 estudiants comencen aquest dimarts les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu del territori. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. La xifra total d'inscrits suposa un cinquè rècord consecutiu després dels 44.238 de l'any passat. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimarts els núvols aniran guanyant terreny amb el pas de les hores. Cap a les poblacions de l'interior no es descarta alguna precipitació. Temperatures màximes a la baixa amb valors d'entre 25 i 26 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha rescatat una dona francesa presumptament segrestada i agredida per l'exparella. L'operatiu policial ha començat la matinada de dilluns i ha culminat amb la detenció d'un home, també de nacionalitat francesa.
2: Poc temps abans de morir, quan la situació ja se sabia irreversible, Donés va gravar aquesta cançó. Una cançó que es va convertir en el comiat d'aquest món amb les mateixes senyes d'identitat dels anys del seu pas per la Terra. Donés va gravar el videoclip en un estat molt debilitat, però va quedar com el seu darrer regal.
1: Trump torna a fracassar en l'intent de frenar Israel. Iranians i israelians aturen el foc creuat, però Netanyahu continua atacant el Líban.
3: És clau revisar tota la informació i que coincideixi amb la realitat actual de l'immoble. En definitiva, no es tracta només de tenir els documents, sinó que es tracta de garantir que reflecteixin fidelment la situació actual de l'habitatge per evitar incidències durant la venda.
2: Aquí és allò, pim-pam, d'aquí, allà, no sé què, no sé quantos... Ja ho veuràs demà. És que jo ahir estava flipant amb els dos dies que li espera el pobre papa, que marxarà d'aquí i necessitarà una cura d'aquelles dos dies...
4: Un retiro.
2: ...amb un balneari, per poder-se recuperar.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
5: Ràdio Marina,
6: sempre al teu costat.

0: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
5: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
6: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
4: Fes la inspecció a controlautoitb.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Et busco i t'aviso.
8: Quilòmetre zero, artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com. Va, vinga, selfie.
2: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Selva tornarà a ser aquest estiu l'única comarca litoral de Catalunya sense cap platja habilitada per a gossos durant la temporada alta de bany. En canvi, el Maresme consolida la seva oferta amb 13 espais repartits en 13 municipis costaners. En el cas de Blanes, l'Ajuntament va impulsar aquest hivern una prova pilot amb un espai habilitat de 5.500 metres quadrats a la platja del centre, però la iniciativa no es mantindrà durant la temporada alta i es preveu recuperar-la de nou a la tardor. La situació contrasta amb la del Maresme, que es manté com una de les comarques amb més oferta amb els propietaris de mascotes. Municipis com Malgrat, Pineda, Mataró, Arenys, de Mar, Vilassar, de Mar o el Masnou disposaran d'espais habilitats per al bany amb gossos. I Endesa acaba de posar en servei una línia elèctrica a Tossa de Mar amb l'objectiu de millorar i incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a 766 clients d'aquest municipi, així com alguns de Santa Cristina d'Aro, Castellplatja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. La companyia ha invertit 139.000 euros en l'actuació, que ha inclòs la substitució d'un cable de mitjana tensió per una nova escomesa d'última tecnologia. També s'han estès 600 metres de cablejat a la pujada de Puiggarriga i a la carretera GI-682 de Blanes a Sant Feliu. De l'àmbit general, destaquem que el Papa Lleó XIV arriba avui a Barcelona enmig d'una gran expectació i després de passar 3 dies a Madrid, on ha fet una intervenció al Congrés dels Diputats com a cap d'Estat del Vaticà. El Papa té previst visitar Montserrat i també farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que s'ha culminat enguany coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí, que es commemora demà 10 de juny. L'arribada del Papa a Barcelona coincideix amb una nova mobilització dels docents i l'inici de les proves de la selectivitat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimarts els núvols aniran guanyant terreny amb el pas de les hores. Cap a les poblacions a l'interior no es descarta alguna precipitació. Temperatures màximes a la baixa, amb valors entre 25 i 26 graus. Per demà dimecres, temps sense gaires canvis. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de Telegram i WhatsApp.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha rescatat una dona francesa presumptament segrestada i agredida per l'exparella. L'operatiu policial ha començat la matinada de dilluns i ha culminat amb la detenció d'un home, també de nacionalitat francesa.
2: Poc temps abans de morir, quan la situació ja se sabia irreversible, Donés va gravar aquesta cançó. Una cançó que es va convertir en el comiat d'aquest món amb les mateixes senyes d'identitat dels anys del seu pas per la Terra. Donés va gravar el videoclip en un estat molt debilitat, però va quedar com el seu darrer regal.
1: Trump torna a fracassar en l'intent de frenar Israel. Iranians i israelians aturen el foc creuat, però Netanyahu continua atacant el Líban.
3: És clau revisar tota la informació i que coincideixi amb la realitat actual de l'immoble. En definitiva, no es tracta només de tenir els documents, sinó que es tracta de garantir que reflecteixin fidelment la situació actual de l'habitatge per evitar incidències durant la venda.
2: D'aquí és allò, pim-pam, d'aquí, allà, no sé què, no sé quantos... Ja ho veuràs demà. És que jo ahir estava flipant amb els dos dies que li espera al pobre papa, que marxarà d'aquí i necessitarà una cura d'aquelles dos dies...
4: Un retiro.
2: ...amb un balneari, per poder-se recuperar.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Adéu. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir: encara no has passat l'ITV?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
5: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
3: Fes la inspecció a controlautoitv.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
7: Moltes coses.
8: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
10: moltes coses. 20 d'abril.
0: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica...
11: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
12: de cames, quilòmetres, eh? 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també, sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
0: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnia.
14: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Ah, però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor, sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
3: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb Mercat Indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, Albia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La policia local de Blanes ha rescatat una dona francesa presumptament segrestada i agredida per l'exparella. L'operatiu policial ha començat la matinada de dilluns i ha culminat amb la detenció d'un home, també de nacionalitat francesa, acusat de lesions, maltractaments en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Diumenge a la nit, el cos municipal va rebre l'avís que un home colpejava un vehicle amb una dona dins en una benzinera del centre del municipi. Diferents patrulles s'hi van adreçar i, en veure-les, l'home va fugir corrent, però va ser interceptat poc després. Un cop identificats, els agents van comprovar que a la noia li constava una requisitòria a Schengen a França com a persona desapareguda. També destaquem avui que Endesa acaba de posar en servei una línia elèctrica a Tossa de Mar amb l'objectiu de millorar i incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric a 766 clients d'aquest municipi, així com alguns de Santa Cristina d'Aro, Castellplatja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. La companyia ha invertit 139.000 euros en l'actuació, que ha inclòs la substitució d'un cable de mitjana tensió per una nova escomesa d'última tecnologia. També s'han estès 600 metres de cablejat a la pujada de Puig Garriga i a la carretera GI-682 de Blanes a Sant Feliu. De l'àmbit general, destaquem que Disney Plus arriba als 128 títols en català amb la incorporació de 37 pel·lícules com El diable es vesteix de Prada, Sol a casa, Alien, El sisè sentit, El cigne negre o Braveheart, entre d'altres. En un comunicat, el Departament de Política Lingüística destaca que l'oferta de continguts en català a les plataformes audiovisuals continua creixent i s'han incorporat a Disney Plus 37 doblatges gràcies al tret de sortida de la col·laboració entre Disney, el Departament de Política Lingüística i 3CAT. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dimecres esperem un dia dominat pels núvols a tot el territori. Temperatures màximes entre 23 i 24 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
8: Et busco i t'evito.
9: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

anem de pastura. Amb la Matilda sortim a caminar.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te
1: aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.